0: pierdas nada.
1: No te pierdas nada.
0: Diseña el teu propi futur. L'Escola d'Art i Superior de Disseny d'Alcoi et donarà els coneixements i eines per fer del disseny la teua professió. T'oferim estudis de graus i cicles en gràfic, moda, interiorisme, il·lustració, producte, fotografia i animació. Pots inscriure't online a les proves d'accés. Més informació a easdalcoi.es.
2: Onda Cero Gandia, 104.0 FM.

0: Bona vesprada. Avui hem sabut que 4 de cada 10 famílies que han sol·licitat plaça per al curs 2026-2027 en els centres d'educació infantil de Casa Caridad València viuen en habitacions de lloguer en pisos compartits. La xifra pràcticament s'ha doblegat en un any i reflecteix l'augment de les dificultats per accedir a un habitatge independent entre llars amb xiquets i xiquetes de poca edat. Els contem també que la Guàrdia Civil de Castelló ha desenvolupat diversos dispositius operatius contra la venda ambulant de productes presumptament falsificats en la localitat de Peníscola, que ha permès intervindre 898 articles de diferents marques valorats en més de 21.000 euros i han sigut processats per sanció dos persones per diverses infraccions relacionades amb aquesta activitat. També en crònica de successos es contem que la Policia Nacional ha detingut a Alacant i a Rafal a dos homes de 49 i 68 anys acusats de cometre 14 robatoris amb força en domicilis de diferents localitats de la província. 7 concretament en la capital alacantina, 5 en Elx, 1 a Elda i un altre a Villena. I sàpiguen que el Centre de Coordinació d'Emergències de la Generalitat ha establit per avui dimecres l'alerta groga per pluges i tempestes a l'interior nord de la província de Castelló. Es poden acumular 20 litres per metre quadrat en una hora e inclús caure granís. L'alerta s'ha establit davant l'avís groc de l'Agència Estatal de Meteorologia entre les 2 del migdia i les 10 de la nit.
1: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
2: Con camino a la Meca.
3: Onda Cero Gandía, 104.0 FM. Y escúchanos también en www.ondacerogandía.com. Más de uno.

0: 12:44 minutos empieza nuestra andadura por la Safor Beidina. Bueno, una vez más y por desgracia, y os lo digo también desde mi punto de vista, bueno, ya sabéis todos que yo pertenezco a Greenpeace, y la verdad es que los pelos de punta, vamos, los pelos de punta con el veranito que hemos tenido. Bueno, anem a canviar ya a Valencia. Tenim amb nosaltres el Dani Muñoz, és un autèntic expert en temes mitjambientals i en el tema dels incendis. El donem la benvinguda. Dani, com estàs?
1: Hola, què tal? Com esteu? Jo molt bé, gràcies.
0: Pues bueno, así estaba yo encarnizándome en el tram y en el Putin, que entraba un de las casetes. No sí. Puc evitar-ho. No sé si està bé sentint-me, però és que mascarote. Bueno, Dani, anem a veure. El motiu d'esta entrevista és a veure si d'alguna manera podem aconseguir que caiguen aquests bulos que n'hi ha al voltant del tema dels incendis. Perquè jo, sense ser un expert, sent cada animalà que se me posen els pèls del llum de punta.
1: Entonces, sí. Dels grans incendis sempre n'hi ha èpoques en les que se sent de tot.
0: Entonces, clar, anem a veure d'una vegada si podem deixar algunes d'aquestes coses, pues, clares. Per les muntanyes d'ací, a veure, cabres sí o cabres no? Les que diuen que es mengen tot el que és la herba i els matorrals i tot el tema, d'alguna manera, estos espais que separaven antes de les muntanyes, que ho veus super definit, que ara ja no ho veus per cap de puesto, també ha desaparegut. En fi, què és el més convenient, a part, per supost, del trellat humà i de que n'hi ha coses que no es poden controlar, com les tormentes seques. Però bueno, parla-nos del foc, parla-nos del tractament del foc i de qui són els bulos dels que tenim que oblidar-nos ja d'una vegada.
1: Home, pues això que deies sobre si les cabres sí o les cabres no, pues evidentment, sota la meva perspectiva, les cabres a la muntanya són molt importants perquè fan una feina de neteja, no? De neteja forestal, de gestió forestal, però sí que és cert que ha d'estar controlat, han de tindre el seu pastor que les controle, que les vagi canviant de puesto i que sàpiga les puguem fer anar per els puestos que ens interessen a nosaltres, per aquells llocs que són estratègics per a la defensa o la prevenció dels incendis, com poden ser els tallafocs o les vores de les urbanitzacions, les vores dels camins, les zones que són estratègiques a l'hora de poder frenar un incendi. Per desgràcia, com tu deies, pues és una activitat, està la ramadera que ha anat desapareguent perquè ja no n'hi ha gent que s'hi vulgui dedicar, i no n'hi ha gent que se vol dedicar perquè és un ofici que, a part de ser molt dur, no té ninguna o té molt poca rentabilitat, no? I per això la gent se ho ha deixat. Des de l'Ajuntament nosaltres hem posat en marxa un projecte de control de la vegetació, no? De gestió forestal amb ramaderia, i el que fem és que contratem a un pastor i li donem un jornal molt, però que molt ben pagat, perquè estiga durant uns mesos a la primavera i durant uns mesos a la tardor, que és justament quan aquesta vegetació creix més, no? Aquesta és una forma de control de la vegetació.
0: Sí, bueno, és una entre tantes, però també t'ha de dir que també es dia, es parlava per ahir, que la cara, diguem, fosca del tema és que la cabra, com menja, arrasa.
1: O sea, claro, pero eso el día que tiene que estar controlado.
0: Per totes les diguem, espècies autòctones de típiques de muntanya, el romer, el raimer de pastor, de totes aquestes coses, realment cal posar les coses en la balança o poden conviure els dos sistemes?
1: poden conviure perfectament, poden conviure com perfectament, per això te diria que lo important d'aquest tema és que estiga sempre controlat, no? És a dir, tu no vas a deixar un ramat de cabres o d'ovelles en una serra i vas a abandonar-les allí perquè elles facin el que vulguin. Si té un pastor i el pastor té el seu gos, pues tu aquestes cabres les pots anar dirigint i adreçant-les als puestos on tu t'interessa, no? Poden arribar a fer mal en cas de que les deixes allí abandonades i després els animals van menjant sense ningú control, però si tu tens un pastor, com s'ha fet sempre, que les localitza, no?, i les va dirigint, això és una feina magnífica per al control de la vegetació, que per desgràcia, pues ja saps que les nostres muntanyes estan molt abandonades i avui dia n'hi ha una càrrega grandíssima de vegetació que cal anar aclarint i netejant. En aquest sentit, les cabres són meravelloses per a aquesta feina, perquè bueno, pues no gasten gasolina i funcionen durant tot l'any.
0: Bé, d'alguna manera, Dani, és de veres que hi ha interessos creats darrere d'alguns incendis, tant de tipus especulatiu com de tipus laboral.
1: Aquí n'hi ha que deixar algo clar. La llei forestal ja marca claríssimament que després d'un incendi en aquestes zones no poden ser ni reclassificades ni es pot construir. Ho dic perquè moltes vegades, com m'has dit que n'hi ha que anar a desmentir els bulos, pues en les xarxes i en molts altres llocs se diu que se li pega foc a la muntanya per a poder construir o per a poder fer certes activitats. Això no és cert, això no és cert, això està totalment prohibit i una muntanya quan es crema està totalment prohibit fer qualsevol tipus de desclassificació per a canviar-li l'ús o construir o fer un camp de golf o fer plaques solars o moltes coses que se'n diuen per ahir. Això és totalment fals.
0: I en quant a l'altre, al tema laboral?
1: Perdona, no sé si t'entenc el tema laboral.
0: El tema laboral es refereix a que moltes vegades hi havia acusacions de que ante la gent que havia sigut despatxada en el tema de bombers,
1: bueno,
0: i de
1: segurament...
0: que n'hi havia alguna vengança en forma d'incendi. Cosa
1: pues,
0: que va
1: segurament... contra... En algun moment, segurament en algun moment ha hagut un cas així, però això no és la norma. Els bombers són gent molt professional i també estan les estadístiques allí per a dir que la majoria o la gran majoria dels incendis són negligències, no? Són accidents que la gent fa per algun tipus de negligència, com per exemple estar treballant en maquinària en l'emergència número 3, és a dir, quan no es pot treballar en maquinària, o una crema que s'ha fet el dia que no tocava quan feia aire, és a dir, són accidents que estan fets sota una mala decisió, una negligència, no? I això són la majoria dels incendis. És cert que després n'hi ha una part d'incendi provocat, que és normalment per els piròmans o per gent que té algun tipus d'interès, no? Però això és relativament poc en quant al número total d'incendis.
0: A nivell legal, Dani, està el tema, diguem, fluix en quant a diguem, el temps de condemnes o les multes a pagar quan pillen a algú d'estos piròmanos o algú que ho ha fet apostes, perquè no sé com funciona el tema. O sigui, no sé la diferència que n'hi ha a nivell diguem, judicial, de si ha sigut un accident o si ha sigut provocat. I en qualsevol cas, el pareix que són suficientment fortes les penes o caldria endurir-les més?
1: Doncs la veritat és que jo tampoc sóc cap expert en el tema jurídic. Jo, la meua matèria és més bé la gestió forestal, l'enginyeria forestal, no?, de prevenció i de gestió de lo que és la natura. Però sí que per lo que se sent, no?, que és veritat que és diferent quan uno crea un incendi a postes, no?, que quan un altre l'ha creat, diguem, per una negligència, per una mala decisió. En tot cas, jo crec que són delictes ambientals, que s'han de jutjar com a tals i han de tindre la seua duresa, diria, no? Jo, a mi, personalment, crec que han de ser molt, molt contundents amb este tipus d'accions, no?
0: Sí, des de luego, perquè vamos, el mal que pot fer i els animals que poden morir, e inclús moren persones, hi ha accidents també entre els mateixos bombers, pues jo crec que les preses són massa fluixes. Avui per avui pense que són massa fluixes per a el mal que està, i a més lo que està gastant-se en, diguem, en comunicar el perill que n'hi ha, el canvi climàtic, que cada vegada està tot més sec, perquè què trobes que és el que està passant en el canvi climàtic? Està fent-se el clima tropical o està simplement pujant el desert?
1: Home, esta es una combinación de las dos cosas. Clarísimamente tenemos una tropicalización del Mediterráneo, ¿no? Tenemos un mar que cada vegada está más caliente, y al estar el mar más caliente, pues se generen esas tempestes y esas pujades de humedad, que claro, quan se evapora moltíssima aigua, i això fa que n'hi hagi pues, vendavals forts o pluges molt, molt fortes de repent, no? I això claríssimament són símptomes d'una tropicalització del nostre clima. D'altra banda, com tu dius, pues, també, com que estem patint estos grans incendis forestals en grans sequeres, pues, d'alguna manera ixa erosió, la terra s'erosiona, no? I se va desertificant. I bueno, pues és algo que els científics porten des dels anys 70 dient-nos, i que avui en dia encara n'hi ha grups polítics que s'atreveixen a dir que això no existeix, i és un problema que el tenim, bueno, jo crec que és el problema més gran al que s'enfronta la humanitat, i que hem de començar a prendre-lo molt en serió si el que volem és sobreviure nosaltres, perquè el planeta i el clima van a continuar-se així. Els que estem en perill som els humans.
0: El planeta, de fet, està defendent-se de les barbaritats que estem fent els humans. O sigui, quizás si no haguera caigut el famós meteorito i mosatos ara mateix foren pasto de dinosaurio, el planeta seria prou més feliç.
1: Exactament, sí. Si no haguera caigut aquell gran impacte, pues els mamífers no haurem desenvolupat i continuaria així regnant el món dels dinosaures, sí senyor.
0: Que això, en fi, però com això ja no pot ocorrir, quines serien les recomanacions que tu faries donant les actuals condicions meteorològiques i de cara al foc? Perquè pareixia que havíem començat en bon peu i al final en hectàrees com han quedat enguany en relació a altres anys?
1: Home, donar compte que aquest any està siguent, si agarrem com a referència a l'estat espanyol o inclús el País Valencià, està siguent un autèntic desastre, no? Hem superat els rècords en els incendis més grans de l'estat espanyol, amb estos de Ávila i del nord de Madrid i tot això, pues hi han hagut pues, en diversos incendis més de 30.000 hectàrees, no? Al País Valencià hem tingut la de la Serra d'Espadà, que ha sigut immens, el que va començar allà a la Vall d'Uixó, i bueno,
0: pues, aquí paratge,
1: sí, allò és una meravella, i clar, pues mira, en la majoria dels casos, com te dia, han sigut totalment provocats per la mà humana, i en este cas per negligències, no? Aleshores, pues hem de ficar el foco en crear consciència i, per l'amor de Déu, amb el clima que tenim, amb les temperatures que n'hi ha, amb les calorades que n'hi ha, tal conforme està la muntanya de seca, com és possible que encara n'hi hagi persones que consideren que aquest dia és bon dia per anar a cremar o és bon dia per encendre la radial o la màquina de no sé què? Hem de crear molta consciència en que no es pot treballar al medi forestal quan arriba l'estiu en aquestes condicions, no? Hem d'estar molt pendents de que qualsevol descuido pot ser una autèntica catàstrofe ambiental, com està demostrant-se.
0: Ok, bueno, pues en qualsevol cas, què recomanacions faries a la gent, a pas de fer cas d'una vegada les alertes?
1: Home, pues està clar que eixir a disfrutar de la natura és algo primordial per als humans, no? Mos agrada pegar-nos la volta per ahí, anar a passejar i veure la natura perquè mos plena molt. Però hem de ser molt conscients de que la natura necessita també de la nostra ajuda i hem de tindre claríssim les recomanacions que marquen els governs, no? En este cas les institucions meteorològiques, i quan fa estes calorades, pues, per l'amor de Déu, pues, n'hi ha que intentar no anar al medi natural, o hi ha que intentar pues, no comportar-se, no fer aquestes activitats que poden acabar en tragèdies. I en quant a les administracions i el problema greu dels incendis, pues el que clar és molta més inversió, cal moltíssima, moltíssima prevenció. Estem gastant molts diners en extinció d'incendis quan el que realment tocaria és un bon pla que siga a nivell estatal, on invertim, jo crec que cal duplicar o triplicar els diners que se destinen a prevenció d'incendis per a que n'hi hagi una gestió efectiva del territori. Com saps, el territori està mig abandonat perquè la gent ja no viu allí, vivim tots a la ciutat, vivim tots a la costa, i les muntanyes i el medi rural està sense gent que el cuide, no? i que el explote. Per tant, és necessari un pla urgent de tot l'estat espanyol on s'invertisca moltíssims diners en prevenció per a que això no passi.
0: No, la veritat és que en això també s'han sentit unes quantes barbaritats, per exemple, algunes que venien de Madrid. Ahí ha sigut alguna de les més impressionants que he pogut sentir. El que passa és que aquests temes, si arriben a polititzar-se, és el pitjor que li pot passar a la natura i a nosaltres, que al fi i al cap som els beneficiaris directes d'aquesta natura, no?
1: Sí, per això te diria que se necessita un consens. Així és que no caben les ideologies. Està igual que tu sigues d'un partit, que jo siga d'un altre, que jo pense això, que jo pense l'altre. La natura és de tots, i a tots mos fa bé. Entonces, jo crec que fa falta un consens nacional, polític, que diga que s'ha de duplicar i triplicar la inversió en la cura d'aquestes coses, perquè és que l'aigua que bebem prové dels boscos, de la superfície forestal, l'oxigen que respirem, i l'oxigen i l'aigua la bebem tant si som de dretes, si som d'esquerres, si som d'este partit, si som de l'altre. Per tant, cal un consens per a aclarir-nos en això i no deixar passar ni un dia més. A partir d'allà cal aquest consens i ja dotar econòmicament un sector forestal fort que siga capaç de generar economia també, no? I de fixar població en el món rural.
0: Bé, la població en el món rural, com tu dius, desgraciadament cada vegada és menor i arribarà un moment en què arribarem a un tope, perquè el camp tampoc pot estar tan desassistit. Pues bueno, crec que mos has donat unes quantes idees i se mos han quedat clars alguns conceptes. Això és una feina de tot, ja t'he dit, que a aquestes altures puguin haver negacionistes és algo que va voler, que ens supera, sí. No? Que no ho tinguin clar a aquestes altures. A banda d'això també tenim les tormentes seques, també perillosíssimes, no? No les havíem anomenat.
1: Clar, però és que és el que el dia, aquestes tempestes que estem tinguent són producte d'una atmosfera, d'un clima que està carregat d'energia. Com el dia aquí, la clau és la temperatura del mar en el Mediterrani. Tenim un mar que ha pujat tantíssim respecte a fa 20-30 anys.
0: I se podria estirar els fideus des de la mar i es farien.
1: Correcte, farem una fideuà de categoria. Aleshores, ixa calentor, ixa massa d'aigua càlida, el que fa és evaporar moltíssima aigua, se generen aquestes tempestes, hi ha molta energia en la atmosfera deguda a la calentor del mar, no? I això va pitjor, perquè estem batint any rere any les temperatures del mar, crec que estàvem a 32 o 33 graus la temperatura del mar en les Illes Balears. Això és una barbaritat, això és com si estiguem en Hawaii, és que estem en pleno Caribe, perdó.
0: Sí, en tot el que jo comporto, no? Perquè estar en el Caribe comporta que poden haver huracans, que poden haver tornados, que poden haver... Que, bueno, que ja n'hi ha alguna que altra mànega de mar
1: bien,
0: i, algun,
1: bien, sí, sí.
0: I algun tornado no són com els d'Estats Units, però clar. O com els tifons del sud-est asiàtic, però que acabarem així.
1: Sí, és una tropicalització, exacte. Sí, és el que tu has dit, ho has explicat molt bé. Se tropicalitza el clima degut a aquestes temperatures, clar.
0: Bueno, pues, en benefici de tots, tinguem trellat. Es pot combatre d'alguna manera, no sé, plantant més arbres o fent algun tipus d'actuació?
1: Home, clar, sí, el canvi climàtic, hi ha moltes maneres d'atacar-li, però sobretot el que tenim que fer és adaptar-nos, és a dir, és ser conscients que n'hi ha una pujada gran de les temperatures i tenim que estar adaptats i preparats per a aixes que no mos pillen d'imprevist, com la dana que va passar a València. Les danes tornaran a passar, jo no sé si este octubre tornarà a passar, però si no és este, serà el següent o l'altre.
0: Bueno, vols dir que això serà una loteria, no?
1: Això serà una loteria, igual cau en Alacant que cau en València, que cau en Gandia. Entonces nosaltres el que tenen que estar, les ciutats, el que tenen que estar és preparades per a tots aquests tipus d'incidents, no? I no mos pot pillar a tots d'imprevist una riuà, no? O no mos pot pillar d'imprevist que les nostres urbanitzacions no tinguin fetes les faixes de prevenció. Està més que clar que qualsevol dia mos pot tocar la loteria, mos pot tocar un gran incendi o mos pot tocar una gran riuada. Pues lo mínim que podem fer com a administracions i com a societat, que també és responsable de la societat, és estar preparats per a que això, quan passi, faci el menys mal possible i ens puguem recuperar el més pront possible. I en això és en el que estem des de tots els ajuntaments, per almenys des del nostre i el nostre departament, estem centrats en intentar adaptar-nos i en mitigar aquests efectes del canvi climàtic. Sí.
0: Bueno, pues d'alguna manera crec que sí que podem col·laborar tots, però també sempre s'ha creat aquesta situació de que, a veure, si la muntanya és d'un particular, que s'encarregui el particular de tindre-la en condicions. Ahí entrem també en un altre tema un poc peliagut,
1: no? És un problema grandíssim, Rafa, grandíssim. Li has posat ahí la puntilla al problema dels incendis forestals, per lo menos en la vessant mediterrània, no? Que, per exemple, a la nostra ciutat o al nostre país, el 70% de la propietat és privada. Això és un gran problema a l'hora de gestionar, perquè n'hi ha gent que té ahí, jo què sé, 20 hectàrees de terreno forestal que no saben ni què és seu. I aleshores no trauen ningú rendiment econòmic i, per tant, no estan en capacitat de gestionar-lo, no? Però als ajuntaments i a les administracions tampoc podem entrar en casa d'un altre allí a fer el que vulguem. Per tant, és un problema que s'hauria d'abordar, com t'he dit, en este pla estatal que tindria que haver en quant a les muntanyes, i hauria d'haver alguna espècie d'acord, no? Si un propietari no gestiona el seu terreno, pues algo li tindrem que fer, tindrem que o donar-li ajudes per a que ho faci o fer-ho nosaltres, fer-ho les pròpies administracions. Aleshores, pues, és un gran problema, perquè així a Gandia, per exemple, nosaltres sols actuem en les zones que són públiques, i quan actuem en urbanitzacions i coses així tenim que demanar tot un seguit de documentació i de permisos als propietaris per poder fer les faenes. I és algo que costa molt i que endarrereix moltíssim les decisions i al final de les faixes o qualsevol actuació.
0: Ja per acabar, Dani, el tema dels hidrants en aquestes mateixes urbanitzacions es poden muntar hidrants amb la suficient força com per combatre i defendre els xalets i les cases on viu la gent, que ja està demostrant-se que quan el foc va en sèrio té tal violència que ja no respecta ciutats ni pobles ni raca. Poden fer mesures de seguretat o aquests hidrants necessiten massa pressió i no arriba?
1: es poden fer mesures. Les faixes forestals que estem fent a les urbanitzacions és una de les mesures que fem per a que el foc no arribi amb tantíssima intensitat a les cases, no? I allí, en aquest punt, pues els bombers, els mitjans d'extinció tinguen alguna oportunitat de parar-ho, perquè quan està desbocat pues no hi ha res. I el que comentes dels hidrants, pues és veritat que n'hi ha en moltes urbanitzacions, però que no són efectius, no es poden utilitzar perquè no tenen la pressió necessària per a poder enxufar les mangueres allí. Això és un problema que s'ha de solucionar també des de, diguem, des del sistema de sanejament d'aigua, que és el que fa que arribi l'aigua allí. Tenim que augmentar la pressió perquè puga. I en això estem treballant també, perquè ara mateix pues, hi ha molts hidrants en puestos en què no els podem utilitzar perquè no tenen la suficient pressió. Es pot solucionar, però com sempre és una qüestió d'inversió, de diners, de millorar les infraestructures per a que es puguen utilitzar.
0: Pues la veritat és que poques coses conec jo que es mereixen tanta aquesta preocupació i aquestes inversions com el tema que hem tratat. Dani, moltíssimes gràcies per atendre-nos. Considere que ha sigut una entrevista molt llarga però molt valuosa i molt interessant. Si vols ja te l'enviem esta vesprà.
1: Molt bé, vale. Sí, jo la compartiré. Moltes gràcies a vosaltres.
0: Una abraçada i moltes gràcies per la teva participació. Bueno, pues la verdad es que la entrevista ha sido larga, pero los temas muy interesantes, vamos, creo, desde mi punto de vista, y nos han caído algunos tabús y nos hemos enterado de cosas que no sabíamos relacionadas con los incendios. A partir de ahí creo que ha valido la pena. Bueno, pues nada, yo ya me largo y os dejo en muy buena compañía. Iván tiene, supongo que, alguna cosa que rascar por ahí todavía, y después vendrá el gran Palonés. El gran Falonés con su Valencia bajo el brazo. Es que me parto con él, che. Adiós.

0: En Onda Cero, Comunitat Valenciana en la Onda. Begoña Perpinyà.
1: Molt bona vesprada, són les 2:30 i arriba el moment de posar-nos al dia amb tota l'actualitat de la nostra terra. Benvinguts i benvingudes a Comunitat Valenciana en la Onda. En este dimarts 1 de setembre, mitja hora per davant per conèixer què passa, què ens interessa i sobretot per posar el focus en les històries i els protagonistes de la Comunitat Valenciana. Avui tenim un programa amb molta tecnologia, emprenedoria i també una mirada especial cap a la Marina Baixa. Començarem parlant de la intel·ligència artificial, perquè la IA ja no és qüestió de futur, és una ferramenta que està entrant de ple en les empreses i en la manera de treballar. I ara, pues, la pregunta és com utilitzar-la, com traure-li partit i sobretot com aplicar-la de manera útil en el dia a dia. Doncs d'això parlarem de seguida amb la nostra companya Núria Moreno i Caixa Popular, perquè Femeval ha organitzat unes jornades perquè les organitzacions puguen aprendre i estar en contacte amb experiències reals d'aplicació d'esta intel·ligència artificial. I de la intel·ligència artificial passem a la intel·ligència més emprenedora, que ens n'anem fins a la Marina de València, perquè allí continua creixent un dels grans ecosistemes d'emprenedoria de la nostra ciutat, Marina d'Empreses, amb EDEM, Lanzadera i Àngels. Es sumarà un nou edifici a l'Ingi, del que ara de seguida coneixerem tots els detalls. I farem parada a la Marina Baixa a Onda Cero, perquè l'Alfàs del Pi, en concret l'Ajuntament, ha habilitat un llibre de condolències per la mort del rei Harald V de Noruega. Ja saben, hi ha colònies, hi ha població totalment instal·lada a aquest municipi, no només a esta, la Vila Joiosa també. Parlem d'unes 2.500 persones a l'Alfàs del Pi, en total unes 8.000 que inclús celebren el dia de Noruega com cal quan ve el mes de maig. D'això parlarem de seguida, però primer ja saben, actualitat informativa, Amparo Piqueres, bona vesprada.
2: Què tal, companyes, bona vesprada.
1: Hola, Andrea Gut, bona vesprada.
3: Què tal, com esteu?
1: De seguida contem moltes coses, però a banda d'aquests temes que de seguida tractarem tenim molta actualitat, així que conta'ns alguns temes.
2: Nosaltres en els informatius hem començat contant que el professorat valencià ja està a les aules per a preparar un curs escolar que, recordem, tornarà a estar marcat per les mobilitzacions. La vaga docent està suspesa des de l'11 de juny, però recordem, no està desconvocada i dissabte que ve, 12 de setembre, serà la primera manifestació a Alacant, València i a Castelló per la vesprada. Els sindicats han recordat que sols ha signat l'acord sobre la simplificació burocràtica, però que queden encara la resta de punts i que les propostes de conselleria són insuficients. A més, demà hi ha convocada una mesa sectorial per a tractar, entre altres, la regulació de les borses de treball. Parlant d'educació, 4 de cada 10 famílies que han sol·licitat plaça per al curs 2026-2027 en els centres d'educació infantil de Casa Carí de València viuen en habitacions de lloguer en pisos compartits. La xifra pràcticament s'ha duplicat en un any i reflecteix l'augment de les dificultats per accedir a una vivenda independent en llars amb xiquets i xiquetes en edat escolar. Escoltem a Elena Sánchez, ella és la presidenta de Casa Carí de València.
4: Esto les da mucha dificultad y les impide conciliar, mantener un empleo o simplemente afrontar un imprevisto. Queremos simplemente recordar desde Casa Caridad que detrás de cada niño hay una familia y que la estabilidad de esa familia es fundamental para su bienestar, su desarrollo y para sus oportunidades de futuro.
2: I amb l'arribada de l'inici del curs escolar, el 86% de les famílies valencianes també recolzen

0: és una iniciativa partidista de PP i Vox, una convocatòria que crida a manifestar-se demà dimecres a les 8 de la vesprada davant de tots els ajuntaments de l'Estat. Uh-huh. I també contem que la factoria Foral Musafes ha reprès avui la producció de vehicles després de la parada vacacional d'agost. Amb més tranquil·litat, això sí, entre la plantilla després de l'aliança amb la xinesa Geely, amb la qual es preveu fabricar 5 models a partir de 2028. Recordar que actualment al Musafes només es produeix el Kuga amb una previsió de 750 unitats diàries. Parlarem avui també d'incendis forestals, els d'aquest estiu, perquè el Partit Socialista ha exigit avui al president, a Juanfran Pérez Llorca, que la Generalitat aporte el 50% del cost de reconstruir les zones afectades. A més, ja vos avance que el nostre company Ramon Pérez, en la brújula Comunitat Valenciana, parlarà en un expert en incendis forestals, i així que vos convida tots a escoltar-lo.
1: Aquesta vesprada l'escoltarem, companya, moltíssimes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Anirem actualitzant tots els temes d'actualitat. La pròxima cita informativa ja se ven a la brújula Comunitat Valenciana amb Ramon Pérez aquesta vesprada. Però abans continuem en el nostre programa fins les 3 de la vesprada, on tenim molt que contar-los, Andrea, i és que este matí hem estat tu i jo allà a la Marina de València perquè ha obert les seues portes, de manera que ara les obri per a mostrar-ho als mitjans de comunicació, però serà el dilluns que ve quan teixe nou espai dedicat a l'emprenedoria, obriga ja del tot les portes, sobretot a la gent que té que treballar allà i a les empreses que s'han d'instaurar. És el nou edifici Alingui, que suma a Marina d'Empreses pues el pol d'emprenedoria, innovació impulsat per Juan Roig, i que suma a Lanzadera, Edem i Àngels.
2: Sí, és un espai dissenyat per l'estudi d'arquitectura R, que suma 7.600 metres quadrats al campus, i que amplia la seva capacitat fins a poder acollir a prop de 1.000 persones, 1.000 emprenedors. I allí, en aquesta visita que hem fet en primícia a aquest espai tan innovador, hem pogut parlar amb persones com Jesús Vivià, que és director de projectes urbans d'aquest estudi de rearquitectura, que ens ha explicat que ha sigut un projecte de 18 mesos que representa una nova etapa per a Marina d'Empreses.
3: Se trata de un edificio que se ha hecho con un carácter muy abierto, de manera que permita la interacción entre estudiantes, emprendedores y los propios formadores de Marina de Empresas.
2: I bé, els altres edificis, els de Lanzadera i Edem i els d'Àngels, ja són molt innovadors, però aquest ho és encara més, perquè entre les novetats d'aquesta estructura dissenyada per afavorir aquesta interacció entre els alumnes i empreses, perquè volen que parlin, que desdejunen, que esmorzen amb ells, destaquen aquesta integració de la natura que elaborem pròximament, i també la modernitat de les instal·lacions amb aquesta escala de caragol gegant que hem vist, i ses grades també, i se ha tri tan innovador. I entre els nous emprenedors que ocuparan aquest espai, que hem pogut parlar amb ells també, que estaven molt nerviosos i contents per poder estrenar aquest entorn, hem trobat a Amado Villar, que és cofundador i CEO d'Exnova, que és una plataforma d'intel·ligència de mercat en la que els responsables d'exportació poden obtindre tota la informació sobre els seus mercats, i ens contava que tot va començar fa 4 anys amb un PowerPoint, i avui ja són 27 treballadors i més de 160 clients.
4: Ese salto, ¿no?, y ese paso ha sido clave para nosotros, estar aquí en Lanzadera. Todo el crecimiento ha sido aquí y nos han ayudado muchísimo. Yo creo que tanto el ecosistema de todas las empresas ayuda mucho, trabajamos con muchas empresas relacionadas, como sobre todo también el talento, ¿no? Yo creo que se abre un gran camino a que, bueno, se pueda seguir captando talento en Valencia, construyendo empresas, y seguro que en el futuro pues esto permite que grandes empresas del mundo no solo se construyan desde Estados Unidos, sino también desde aquí, desde Valencia y España.
2: I ell només és un dels noms, no?, que hi ha en Marina d'Empreses, perquè són moltíssimes, moltíssimes les empreses que estan ahí començant a créixer, altres que ja estan crescudes, no?, que ja són empreses consolidades, però que entren també a Marina d'Empreses per a créixer encara més, no?, per a ensenyar-los i formar-los per a abarcar molt més. Doncs també s'instal·laran a l'IGNI persones com Sònia Cardona, CEO de Profes Nòmades, que el que fa és acompanyar a 200 espanyols que volen exercir la seva professió a un país com és Irlanda. Un projecte que va néixer precisament, com sol passar moltes vegades, a partir de la seva pròpia experiència i del que ell al final va aprendre d'aquest procés.
5: Es dona de mi propia experiencia, que yo misma soy profe allí en Irlanda. Entonces, pues al final vemos que aquí en España falta trabajo para un montón de profes y buscan estas oportunidades en el extranjero. Y básicamente eso es lo que hacemos. A mí personalmente un montón, sobre todo porque yo, viniendo de magisterio, no tenía toda esta base.

0: Por eso, a partir de septiembre, Marta García Ayer nos acompaña para seguir analizando la actualidad con espíritu crítico y un enfoque claro en la nueva temporada de La Brújula. Onda Cero, tu radio.
1: Continuem amb coses interessants del que passa a la Comunitat Valenciana, Andrea, perquè hem vist una notícia que ens ha cridat l'atenció. Sabem que l'Alfàs del Pi té diverses colònies, té molts veïns que són de Noruega, no?, i que estan instal·lats així. I hi ha pues, una xicoteta part de la localitat que es coneix com eixa xicoteta Noruega, no? Què passa? Que recentment ha faltat el rei Harald V i doncs tant l'Alfàs del Pi com altres municipis estan mostrant les seues condolències, així que ens ho conté la nostra companya Onda Cero Marina Baixa, Marta Llinares. Què tal, Marta?
2: Hola, molt bona vesprada, com esteu?
3: Molt bé. Què tal, companya?
1: Doncs és que hem vist la notícia i ens ha paregut molt interessant. Conta'ns, què ha passat per allí?
2: Sí, bueno, pues ja quan va faltar el rei de Noruega ja van mostrar les seues condolències des de l'Ajuntament de l'Alfàs del Pi, també l'Ajuntament de la Vila Joiosa es va sumar bueno, pues, a aquest condol. Degut a, com dieu, el gran número de residents noruecs, especialment en l'Alfàs del Pi, aquesta uh-huh. pequeña Noruega, per a que tingueu una idea, són 8.000 persones, 2.500 noruecs, persones de procedència noruega censades en l'Alfàs, però s'estima una població real procedent de Noruega de 8.000 persones. Uh-huh. És una quantitat important i a més bueno, pues, la vinculació és total perquè són una relació que ve des de fa molt temps, ja que tenir en compte que, per exemple, el dia de Noruega, el dia de 7 de maig, el dia nacional de Noruega, a l'Alfàs del Pi és un dia de festa gran. Uh-huh. Hi ha moltíssimes activitats en la que participen milers de persones i bueno, i és que la població noruega té un pes important en l'Alfàs. Hi ha un club noruec de més de 50 anys, amb més de 1.000 socis. Hi ha dos centres educatius en l'Alfàs del Pi, que estan sufragats precisament pel govern de Noruega. Uh-huh. I bueno, a més té la seva pròpia església en la zona d'Albir i l'únic centre de voluntariat Frivillig que el govern noruec ha obert fora de les seues fronteres.
1: Entonces, claro, és una població molt instal·lada i no només que tenim veïns de Noruega, no?, sinó que formen part del dia a dia, se les celebra el seu dia, tot.
2: I a més penseu que 56 anys des de que es celebra el Dia Nacional de Noruega, per uh-huh. exemple, clar, les relacions, no?, entre veïns nascuts a l'Alfàs del Pi, noruecs i de més, ara ja bueno, pues estan tots ja barrejats, no? Uh-huh. I els llaços són molt, molt forts en Noruega, sí.
1: Uh-huh. I és per això que ho veníem a contar, perquè ens hem enterat que l'Ajuntament de l'Alfàs ha habilitat un llibre de condolències per la mort, no?, del rei Harald V, uh-huh. com dèiem, de Noruega, per oferir a la ciutadania aquest espai on poder expressar l'afecte, el respecte, el record cap al monarca, no? Imaginem que hi haurà pues, uns horaris, no?, on es puga...
2: Sí, està habilitat en el hall de l'Ajuntament de l'Alfàs, just davant de l'àrea internacional, i bueno, està pensat precisament per a que residents noruecs de l'Alfàs i els seus familiars i amics, no?, i bueno, totes les persones que mantenen vincles amb la comunitat noruega, pues, puguen mostrar els seus sentiments en aquests moments de dol, no? Evidentment, tota la ciutadania, encara que no siga noruega, pot sumar-se a aquest Exacte. Homenatge i està en horari de l'Ajuntament de 9 a 2, uh-huh. de 9 a 14 hores.
3: Uh-huh. I no sé si tu, Marta, per ahir per la vila també has vist a població noruega pel poble. No sé com ha sigut la seva reacció després de rebre la notícia. Imagine que els hauràs vist afectats un poc parlant del tema, no? Es parlarà sobretot per la zona d'aquest tema, d'esta notícia.
2: Sí que es parla molt per la zona, evidentment, bueno, pues, persones afectades, no?, per la mort de Harald, del rei Harald V, però bueno, al mateix temps també, bueno, pues això és com lo de muerto, el rei ha mort, viva el rei, no? Uh-huh. Així estan aquests sentiments de tristesa, però bueno, també el fet de que pronte pues, tindran aquest nou rei a Noruega.
1: Exactament. Uh-huh. Doncs interessant quan menys, companya, dèiem Mair, que reprenem, no?, temporada, reprenem espais, ara avui perquè has fet incursió en això tan curiós, però de cara al divendres tornem a obrir les portes del Rebost, que hi ha molt que parlar de la nostra gastronomia, eh?
2: I tant.
1: Gaudirem, com sempre, de la gastronomia. Companya, el divendres xerrem.
2: Gràcies.
1: Adéu.
2: Fins el divendres.
3: Adéu, Marta.
1: I res, Andrea, ja avui no tenim temps a més, però tornem demà, contarem més.
3: Clar que sí, com sempre, més i millor.
1: A Comunitat Valenciana en la Onda, els esperem. Es queden així amb més informació, amb Por Fin, en Onda Cero. Bona vesprada.
4: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
5: Son las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
6: Noticias en Onda Cero.
5: Buenas tardes, 3 minutos a las 3 para resumir el día, víspera de las concentraciones que ha convocado la Federación de Municipios en toda España a favor de Ceuta. Anima a secundarlas el presidente de la ciudad, Juan Jesús Vivas, que hoy en una carta ha pedido unidad, que todo el mundo participe porque esas concentraciones, dice, no están marcadas por la ideología. Es su respuesta a la instrucción interna de Ferraz para que sus cargos públicos no asistan, un veto que no respetarán, sin embargo, algunos ayuntamientos del PSOE, como el de Antas. Allí estará su alcalde, Pedro Ridao.
7: Por supuesto que sí, va a estar apoyando a nuestros vecinos de Ceuta, creo que es un gesto de solidaridad, respeto y unión con el pueblo de Ceuta y desde aquí, ya que me lo permite, trasladar nuestro apoyo y recordar que en momentos difíciles la unión entre municipios y ciudadanos es más importante que nunca.
5: Ha insistido hoy la portavoz parlamentaria del PP, Esther Muñoz, en que las concentraciones de mañana son de estricto apoyo a la soberanía nacional y de solidaridad con los ceutíes. Por eso dice no tiene sentido prohibir su asistencia.
8: Si el gobierno tiene miedo de enfadar a alguien, que explique por qué y a quién. Los españoles no tenemos miedo a defender nuestra patria. Y por eso millones de españoles quieren salir a las calles a defender la soberanía nacional, el territorio de Ceuta, la españolidad de Ceuta y a todos nuestros compatriotas que llevan un mes sufriendo.
5: Otra controversia política que tiene que ver con las declaraciones ayer de Pedro Sánchez sobre el rey y la posibilidad de una visita a Ceuta. Ha asegurado la ministra portavoz que las relaciones con la Casa Real son buenas y que dará los detalles de la visita cuando se conozcan. Dice además que Sánchez no ha criticado al rey, solo ha constatado una realidad.
9: Lo que hizo no fue ningún reproche, sino que constató una realidad y que hace 20 años que se produjo la última visita, en este caso en 2007, del rey emérito. En esos 20 años ha habido distintos gobiernos en nuestro país, gobiernos liderados por el Partido Popular, gobiernos liderados por el Partido Socialista, así que constató una realidad.
5: De la supuesta implicación de Rusia o Israel que denunció Sánchez, dice el Massaiz que hay informes de exteriores que confirman que Moscú está detrás de la supuesta campaña de desinformación. El gobierno en la reunión de hoy en la Moncloa ha aprobado además un real decreto de ayudas, 309 millones de euros para servicios, seguridad y tejido económico en la ciudad autónoma. Y se han aprobado nuevos emplazamientos para los migrantes, parcelas en el puerto de Ceuta, que son las más alejadas de los núcleos urbanos, y también terrenos del Ministerio de Vivienda. Además, sumamos récord de turistas extranjeros en el mes de julio. Vinieron solo ese mes 11 millones y medio y se gastaron más de 18 mil millones de euros. Desde hoy se aplican las bonificaciones al diésel de 20 céntimos por litro, por la subida disparatada en el último mes del diésel. Ya tenemos pueblo ejemplar de la Fundación Princesa de Asturias, la Cofradía de Pescadores de Llanes, y Noruega tiene nuevo rey. Haakon VIII ha jurado su nuevo cargo como jefe de Estado en el Parlamento. Ha comenzado, por tanto, ya su reinado y a esta hora la despedida en la capilla ardiente de su padre, Harald V. 3:03, 2:03 en Canarias. Volvemos a las 4 con más noticias. Ahora Por Fin y Jaime Cantizano.
6: Síguenos por internet en OndaCero.es.
10: Son ya las 2 de la tarde, 3 minutos en las Islas Canarias. ¿Se acabó la siesta?
6: Aquí comienza Por Fin en Onda Cero. Dirige este artefacto Jaime Cantizano.

0: La brújula Comunitat Valenciana. Ramon Pérez.
1: 1 de setembre queden 8 dies per a la tornada a escola, encara que el professorat ja ha tornat avui i ho ha fet amb possibles noves mobilitzacions damunt la taula. I ha convocat ja, de fet, una primera manifestació. El passat curs ja va acabar, recordem, envoltat de la vaga educativa indefinida. Bona vesprada, gràcies per triar-nos. Carlos Mazón ha presentat avui el seu primer escrit de defensa davant la jutgessa de la Dana. Ara el repassem i els esports, última hora en directe del mercat de fitxatges valencià. Al control tècnic està Jordi Andrés, així que amb el seu treball també comencem. Analitzàvem ahir dilluns la calor històrica d'aquest estiu a casa nostra i avui volem fer-ho amb els incendis forestals que tampoc es queden massa al darrere. Ferran Dalmau és enginyer forestal, és també el director de Medi 21. Ferran, bona vesprada.
2: Hola, bona vesprada.
1: Quin balanç podem fer dels incendis d'aquest estiu a la comunitat? Ferran, quin balanç fas tu?
2: Bueno, a veure, les dades en principi no són roïns. De fet, hem tingut un escenari d'estiu complicat en gran part de la península i des de, amb les dades que tenim fins al dia 1 de setembre, hem tingut 202 incendis forestals, que la majoria són incendis molt menuts, que són controlats ràpidament. De fet, només ha sigut notícia, diguem-ne, un d'aixos incendis, que ha sigut l'incendi de la Vall d'Uixó, no? Que tot el món el recordarà, perquè ha sigut el més, diguem-ne, mediàtic o el més, diguem-ne, evident des del punt de vista dels incendis forestals. Per desgràcia, sempre hi ha gent que té ganes de fer-lo, perquè se suposa que el de la Vall d'Uixó, els primers indicis apunten a que podria ser provocat. Per tant, bueno, que fem, és molt difícil pillar una persona que provoca un incendi forestal. No podem ficar càmeres per tots els perímetres forestals, no podem fer tota una sèrie de qüestions. Però bueno, en termes generals, la conclusió pot ser que no necessitem molt grans incendis forestals per tindre una campanya molt greu i que a més en què s'escapi un incendi suficient per a meteorologia adversa i el combustible disponible, pues tenim un territori que per desgràcia és favorable a la propagació.
1: Al fil de l'incendi de la Vall d'Uixó i de la Serra d'Espadà, Ferran, la Generalitat anunciava ahir un pla de reforestació per a la zona, que és el mateix que en principi farà l'Ajuntament de València per al Saler. És això el que cal fer o caldria escometre abans altres mesures?
2: A veure, jo, sense tindre tots els detalls d'aquest tipus d'actuacions, normalment procuro ser prudent, perquè, clar, jo entenc que la Generalitat té tècnics competents que estaran assessorant als departaments corresponents i que saben perfectament, o haurien de saber perfectament, que és el que cal fer. Per a mi sempre es genera un fals dilema, que després d'un incendi no cal decidir entre actuar i no actuar. El que cal decidir és on és urgent actuar, a on convé esperar i quin objectiu té cada actuació. I que danys secundaris se poden provocar. Per exemple, jo he llegit iniciatives de gent que vol entrar a la muntanya a repoblar immediatament i tal. A veure, això pot ser contraproduents. Una cosa que cal fer en moltes zones mediterrànies és esperar a veure la regeneració natural, a veure la primavera que ve, després de les pluges i de la parada de l'hivern, a veure quines plantes rebrotadores rebroten. Per això, la decisió s'ha de basar en criteris tècnics de severitat i grau d'afectació, pendent i risc d'erosió, perquè una de les coses que cal protegir immediatament és el sol, la terra, la connectivitat hidrològica, el risc per a les persones, perquè clar, sí que s'està actuant en zones urgents de l'incendi de Serra Espadà. Per tant, no és una decisió ni fàcil ni immediata. Clar, la ciutadania avui en dia estem malalts del doble clic, de todo rápido y todo ya. Això és un problema des del punt de vista de la natura. La natura té els seus temps,
1: clar,
2: i moltes vegades no coincideixen amb les nostres urgències.
1: I què és el que caldria, Ferran, fer la temporada de tardor-hivern? Ja en termes generals, la temporada de tardor-hivern de cara als incendis forestals de l'any que ve, quina seria la teua recepta a seguir des del teu punt de vista per a evitar incendis forestals, si és que es poden evitar o almenys mitigar-los, no?
2: A mi m'agrada, quan me fan aquesta pregunta, m'agrada explicar-ho sempre igual. Quan tu li preguntes a un faller, quan s'hi cremen les falles d'aquest any, ja estan pensant en les falles de l'any que ve, no? Vull dir, doncs fent un símil fester, que tot el món pugui entendre, sí, igual que en Castelló, igual que en Alacant, en les fogueres, vull dir, en seguida començar a pensar ja, la campanya de 2027 comença ara. La campanya de 2027, dels incendis que no volem tindre en 2027, ha de començar ja, en quant acabe la calor, en quant se torna a poder actuar en les muntanyes. I n'hi ha que entendre una cosa important. Nosaltres no podem triar el dia de que cau el llamp o que la persona decideix cremar la muntanya o quan s'encén un cotxe o quan un castell de focs artificials provoca un incendi com en Cullera fa uns anys, no? I això no ho podem triar. Bueno, el del castell sí que ho podem triar, però la resta de qüestions no. L'única cosa que podem triar dels incendis forestals és la càrrega de vegetació que se van a trobar enmig de la muntanya. Podem escollir si tenim més o menys pistes, podem escollir si tenim més o menys depòsits d'aigua, podem escollir si tenim unitats de bombers forestals més o menys formades en més o menys recursos. El que està clar és que tot allò que no gestionem nosaltres ara en tardor hivern de cara a 2027, sí, al final correm el risc de que ho acabi gestionant l'incendi de l'any que ve.
1: Ferran Dalmau és enginyer forestal, és el director de Medi 21. Gràcies, Ferran, per agafar la telefonada d'Onda Cero.
2: Un plaer, moltes gràcies.
1: L'Associació Valenciana d'Agricultors assegura que el mes d'agost ha sigut negre per al camp valencià. L'organització agrària apunta a les importacions procedents de tercers països que, segons critiquen, han batut rècord d'alertes alimentàries per la presència de plaguicides prohibits així. Per això, el secretari general d'AVA, Juan Salvador Torres, demana a la Unió Europea més controls a les importacions i advertix que es mantindran especialment vigilants de cara a este nou curs que estem encetant.
3: Hem vist, per exemple, que d'Egipte han vingut mangos en clorpirifos i dimetoato, raïm verd en acetamiprid, en un percentatge d'acetamiprid molt alt. De Turquia hem vist que han arribat figues seques i albercocs entrossellats en una quantitat important de micotoxines i també de Turquia nectarines en un contingut elevat de níquel.
1: I amb el mes de setembre ja s'hi arriba el temor dels temporals de la tardor. La Generalitat reclama al govern central que acceleri les obres pendents 28 entre Castelló de la Plana i Sagunt per a frenar la regressió del litoral. Ho ha reclamat a Moncofa, a la Plana Baixa, el vicepresident tercer de la Generalitat, Vicente Martínez Mus. Onda Cero Castelló, Lorena Pardo.
4: S'ha reunit amb representants de la nova Federació Mar Nostra i ha demanat al govern central celeritat per a defendre els interessos dels veïns. Martínez Mus.
5: En tota aquesta zona, entre Castelló i Sagunt, són més de 28 obres que estan pendents d'executar. Això fa perdre playa i fa ficar en risc construccions com aquestes, en la que estem nosaltres defendent. Tant en la llei autonòmica com combatint la llei estatal, la normativa estatal, que cada vegada és més agressiva i cada vegada vol més llevar a les persones de la costa, quan així la Comunitat Valenciana ho necessitem.
4: El conseller ha criticat la modificació del Reglament General de Costes plantejada pel govern perquè genera, diu, inseguretat jurídica als particulars i reclama que qualsevol decisió sobre el litoral es base en criteris tècnics rigorosos i objectius.
6: Este verano, que el calor no te la pegue. Bebe agua con frecuencia. Evita el sol entre las 12 y las 17 horas. Usa cremas de protección solar. Protege especialmente a mayores, menores y personas vulnerables. Sigue las recomendaciones. Cuida tu salud. Más consejos en san.gva.es. Generalitat Valenciana.
1: Sonarà les 7 i 28, ho avançàvem en portada. L'advocat de Carlos Mazón ha presentat avui davant la jutgessa de la Dana el seu primer escrit de defensa, el qual en línies generals insisteix en la no participació de l'expresident en les decisions crucials de la vesprada nit de la barrancada perquè, segons argumenta, no li corresponien a ell, a Mazón. En aquest escrit, l'advocat afirma que la màxima responsabilitat havia de recaure sobre la consellera d'Emergències, sobre Salomé Prades, i que, per tant, l'expresident ni tenia ni té cap responsabilitat judicial en matèria de gestió de les emergències, en este cas concret de la Dana. A més, el lletrat de Mazón considera que no s'ha provat que l'expresident interferira directament en cap decisió, tampoc en l'hora d'enviament de l'alerta massiva als mòbils. Tot això corresponia als tècnics presents al CECOPI. Recull este escrit de defensa que demana a la jutgessa que concrete per què investiga Carlos Mazón. També en titulars, 1 de setembre i el professorat valencià està ja a les aules per a preparar un curs escolar que tornarà a estar marcat, ja ho avancen ells, tornarà a estar marcat per les mobilitzacions. Núria Moreno.
7: La falta d'avanços en les negociacions amb la Conselleria d'Educació es penten a l'STPB, el sindicat majoritari, a reprendre les protestes. Marc Candelas, el portaveu.
8: La Conselleria continua sense donar satisfacció de les demandes del conjunt del professorat. Pues ens veiem obligats a convocar accions i mobilitzacions i esperem que la Conselleria reaccione i atenga les peticions perquè, si no, la mobilització, òbviament, continuarà durant el curs 26-27.
7: Ha recordat Candela que este sindicat només ha signat l'acord sobre simplificació burocràtica perquè consideren que la resta de punts són insuficients. Per part d'UGT, Kilian Cuerda, portaveu d'Educació, insisteix que hi ha molts assumptes pendents de posar en marxa.
9: inclús aspectes com, per exemple, les infraestructures que són urgents davant la situació d'emergència climàtica, ens trobàrem durant l'estiu que necessitava una mesa sectorial en la que el text que se portava de propostes després d'un parell de setmanes de la vaga era el mateix que no s'havia volgut signar per part dels sindicats. Per tant, no es veu que es posi un esforç i un treball real per a resoldre els problemes de l'ensenyament públic valencià.
7: A més de la manifestació d'eixe 12 de setembre, l'STPB ha convocat a més una protesta, una marxa lenta un dia abans, el divendres 11 de setembre, també a València i amb bicicletes o patinets. Per cert que demà hi ha convocada una mesa sectorial per a tractar, entre altres, la regulació de les borses de treball.
10: 4 de cada 10 famílies que han sol·licitat plaça per a este curs als centres d'educació infantil de Casa Caridad a València viuen en habitacions de lloguer en pisos compartits. La xifra pràcticament s'ha duplicat en un any i reflecteix l'augment de les dificultats per a accedir a un habitatge independent entre llars amb xiquets i xiquetes de poca edat. Amparo Piqueres.
11: Segons l'informe elaborat per Casa Caridad, el 53% de les famílies entrevistades no compta amb xarxes familiars de suport pròximes, 8 punts més que en el procés de selecció anterior. Una situació que afecta especialment a les famílies migrants. Elena Sánchez és la presidenta de Casa Caridad a València.
12: Esto les da mucha dificultad y les impide conciliar, mantener un empleo o simplemente afrontar un imprevisto. Queremos simplemente recordar desde Casa Caridad que detrás de cada niño hay una familia y que la estabilidad esa família és fundamental per a su bienestar, su desarrollo y para sus oportunidades de futuro.
11: A més, l'informe reflecteix una marcada diferència entre la situació laboral de dones i homes. El 78% de les dones entrevistades està en l'atur enfront del 24% dels homes.
10: La Universitat Jaume I de Castelló rebrà vora 4 milions i mig d'euros del Ministeri de Vivenda per a construir un nou edifici d'allotjament universitari assequible al campus de la capital castellonenca, Juanjo Tobar.
13: El projecte contempla més de 150 allotjaments i 48 habitatges destinats al lloguer per a la comunitat universitària. El rector Jesús Lancis destaca la importància del projecte davant la situació del mercat de l'habitatge.
14: Con este nuevo edificio queremos garantizar la igualdad efectiva de oportunidades en el acceso y la permanencia en la universidad. De hecho, en un momento en que el mercado está muy tensionado, esta es una manera de facilitar la movilidad académica y que la disponibilidad y el coste del alojamiento no condicionen la elección de la universidad.
13: Els allotjaments estaran destinats a estudiants i al conjunt de la comunitat universitària amb preus assequibles i una atenció especial a les persones que tenen més dificultats econòmiques.
10: I de la crònica de successos, la Policia Nacional ha detingut dos homes a Alacant i a Rafal, al Baix Segura, per la seva presumpta participació en 14 robatoris amb força en domicilis de diferents localitats. Els arrestats seleccionaven vivendes generalment de persones majors, a les quals controlaven en les seues entrades i eixides per a cometre eixos robatoris. Últimíssima hora del mercat de fitxatges valencià està a punt de tancar. L'actualitzem en directe amb Sergi López. Hola, Sergi.
15: Què tal, Ramon? Pues fixa't si estem en directe, que anàvem a contar que el València havia tancat la sessió de Marvin Dash, el davanter alemà del Birmingham, de la Championship anglesa. Pues bé, estava tancat, estava tot acordat. De fet, ja tots els mitjans de comunicació es feien ressò de la informació del nostre company Conrado Valle, del diari OAS. Pues bé, el Birmingham ha dit que no es va fer el traspàs, la sessió, que no deixen eixir al futbolista i que, per tant, eixa operació escau, no té davanter el València, és un mercat que podríem qualificar com a de circ, el que està fent el València Club de Futbol, més encara si tenim en compte la imatge que va donar en el passat cap de setmana en eixe partit davant el Deportivo de la Coruña. Per tant, pendents del mercat en clau valencianista, també en clau del Llevant Unió Esportiva, sobretot en les eixides, Tallaved i Carlos Álvarez, que no continuaran al Llevant, i pendents de saber si es fa o no la eixida en forma de sessió de ETA e Young. Per tant, com pots comprovar, frenètiques aquestes últimes hores de mercat i amb la tecla F5 del portàtil completament fundida per a tractar de veure si es fan o no oficials algun dels traspassos. Més tranquil·litat, això sí, per exemple, en el mercat del Villarreal. Víctor Frank, bona vesprada.
16: Què tal? Bona vesprada. Hores tranquil·les de mercat les que s'esperen per a un Villarreal que dona definitivament per tancat el seu planter. A més, el conjunt de la plana ha anunciat en el dia d'avui que Carlos Macia, en el dia que complís 18 anys, tindrà dorsal del primer equip. I satisfacció en Castelló després de la victòria a nit del conjunt de Pablo Hernández per un gol a 2 a Vigo. Els de la capital de la plana són ja co-líders de la categoria.
15: Gràcies, Víctor. I pendents de si l'Elx tanca o no amb Manu Lama, procedent del Granada, també tranquil·litat. Felipe Canals, bona vesprada.
17: Buenas tardes. Últimas horas frenéticas de mercado en la planta noble del Martínez Valero. El Elche ha cerrado las incorporaciones de los carrileros Rubén Sánchez para la banda derecha y el israelí Roy Revivo para el carril zurdo. Sin embargo, se necesitan más incorporaciones en estas últimas horas de mercado. Un portero, un central, porque Affengruber se va a la Premier, al Fulham, y no se descarta la llegada de un delantero.
15: Gracias, Felipe. Última hora a la CAN. David Esteve, buena vesprada.
18: Buena vesprada. Sin movimientos en el Hércules en estas últimas horas de mercado. Da por cerrado y por finiquitado el mercado el conjunto alicantino, que pretendía realizar la incorporación de un extremo sub-23 o un delantero, siempre y cuando saliese Fran Sol. Ni una cosa ni la otra. Con 10 caras nuevas afronta el Hércules esta temporada para intentar el ascenso a segunda división.
15: Gràcies, David. Pendents d'aquestes últimes hores de mercat, última hora que contem, com sempre, a esta emissora Onda Cero, també a les xarxes socials, i que tancarà, recordem, el mercat a les 23:59. Això sí, la Lliga enguany admetrà tots els traspassos que arriben dins d'aquest termini, tot i que la documentació no arribe, si s'ha enviat abans d'aquesta hora, la Lliga donarà l'okay al traspàs.
10: Esperem alguna novetat d'última hora, fins a la mitjanit.
15: Segurament que sí. No, va ser frenètiques aquestes hores fins a les 11 de la nit. Ja t'he dit que no anem a descansar.
10: Molt bé, suposa que la tecla F5 directament ja morirà, no?
15: Esperem que aguanti.
10: Molt
15: esperem.
10: Bé. Gràcies, Sergi. Adéu.
15: Adéu.
10: La d'avui ha sigut una jornada grisa a quasi tot el territori. Ha arribat a ploure fins i tot una miqueta en alguns punts molt concrets. L'estabilitat i el sol tornaran demà dimecres, excepte a les comarques de l'interior de Castelló. Allí AEMET té previst avís groc per tempestes que podran ser fortes i vindre acompanyades també de granís als ports i a l'Alt Maestrat. Així està la Comunitat Valenciana a 1 de setembre de 2026. Continua l'última hora de l'actualitat informativa, també l'última hora de l'actualitat esportiva, així a la brújula d'Onda Cero, amb Marta García ayer i amb tot el seu equip. Molt bona vesprada.
19: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.